Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Què vols, avió? Jo una vegada
2: sempre. Jo sí, per norma.
3: Fixa't, Mònica Bosart, o sigui, que li has... Cagueu als avions, no? Ella, si presentés ara mateix als matins de TV3, seria la pregunta que faria els espectadors. Cagueu als avions? Tu no
1: per
3: veig.
1: Per què no? Segur que participaria molta gent.
4: Ah,
1: no,
4: el Cazorla va fer caca en un avió just quan enlairava.
5: Mentre s'enlairava, Mònica.
4: S'havia d'agafar les parets i tot.
5: Estava, tot l'avió estava assegut, llums tancats, i jo estava molt apurat, i al final vaig dir, bueno, tu sí, això no és enlaire, jo hi vaig anar corrent, i l'hostès em va dir, senyor, no puede levantarse, i vaig dir, que me cago. Ah.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105. Baby, I'm

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 15.900 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services. Citroën. El setembre és increïble a Citroën Ponés.
4: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
5: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
6: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
7: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
8: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
9: Doncs jo només sento la carretera.
8: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
10: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
11: La veritat és que va sobre rodes.
10: Tan content estàs?
11: Això també.
10: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
13: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
12: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
13: Que bé!
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho s'entén. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 15.900 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
1: Citroën.
2: El setembre és increïble a Citroën Ponés.
16: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17: el 3 de setembre de 2017.
16: I el número de la sort, el...
17: 3.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Hem passat del ventilador al paraigua.
2: Però escolta, Mònica, m'imagino que la gent amb tantes alertes de protecció civil ja deuen anar en barca. Perquè, tia, ja n'hi ha prou de les alarmetes.
3: Ahir van considerar que com hi havia risc de pluges torrencials durant l'hora d'entrada dels nens a l'escola, aquestes comarques que comentàvem, doncs perquè ningú tingués el dubte de dir, ostres, ara què faig? Porto el nen, no porto el nen, tal? Doncs es va prendre aquesta decisió.
4: Però abans no hi havia aquest dubte de porto el nen, no el porto. Portaves el nen.
3: Sí,
4: i ara, cada dia que plou, veus el xat de l'escola de, avui hi ha escola, o collons, clar que hi ha escola.
5: A Osona només faltaven quan hi havia mig metre de neu.
4: Clar.
5: Saps què vull dir? Però...
4: I perquè no podies arribar, perquè el teu cotxe no avançava.
6: I la Castelldefels un dia hi va haver un tiroteig i vam anar igualment al cor a la tarda,
4: pressant entre pits.
6: Sí, sí.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
5: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça
5: i el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
9: T'ha anat bé de gust la rutina?
8: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
14: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
15: 205 cavalls i només 4,3 litres?
16: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
18: Doncs jo només sento la carretera.
17: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
19: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
20: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
19: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
21: Mary Short.

0: aquí vaig amb aire condicionat, mira.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: Que m'ajudarà a acompanyar-te al llarg d'aquest matí. Matí especial, matí de Diada Catalana. Divendres festiu, espero que ho estiguis celebrant de la millor manera des de l'altra banda. Merci per ser-hi, merci per connectar-te a RAC 105. I com veureu, com comprovareu, programació especial. Li hem donat descans al Codina i tot el seu equip, així que des d'aquí, des dels estudis de RAC 105, l'Héctor Huguet, qui us parla fins al punt de les dues, amb tots els èxits, com sempre, d'aquesta casa de RAC 105. Ara, Maitana, mon amour, feliç diada.
3: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos de aquí.
1: Shakira.
2: This is Bruno Boy.
1: Aquest és el so Rock Sensi.
3: No podràs canviar d'emissora.

Els Figaflauas, que s'han pres l'estiu més tranquil·lament que altres anys, això segur, com a mínim en comparació als anteriors. Solucions i no problemes. Esperem que sigui per una bona causa i perquè estan preparant nova música. Tant de bo sigui així, n'estarem al tanto els propers mesos. Nosaltres el que fem és seguir ara amb Bruno Mars, baixant les revolucions. Amb el seu romanticisme, això es diu Risk It All.

els catalans la van rebre amb els braços ben oberts al Festival Cruïlla i potser per això Gracie Abrams ha confirmat dos concerts pel 2027, al mes de maig, a finals, dia 27, dia 28 de maig, al Palau Sant Jordi, amb una de les joves promeses i sensacions de la música internacional. Sobretot especialment per aquest That's So True. Amics, seguim endavant. Nova jornada festiva avui, ho estem celebrant. Diada catalana. Doncs mira, què millor que fer-ho que amb música catalana. I que amb grups, que amb formacions, que podreu gaudir en directe el 25 de setembre. Mercè, RAC 105, Avinguda Maria Cristina, i entre molts grups podràs veure en directe el més nou dels Amics de les Arts. Sona així. No cal.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
3: 45.712.
4: Em toca?
5: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
7: Citroën.
6: Condicions a citroen.es.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així.
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien...
13: 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'albocat a 0,99 la peça...
11: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Tiri, tiri, tiri.
15: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
16: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
15: Millor que genial.
16: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
19: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
20: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
21: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
22: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
21: Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
23: No podràs canviar d'emissora.

0: és una estrella tan gran, tan internacional, que cada petit detall que penja a les xarxes socials és una autèntica revolució i, de fet, s'ha canviat la foto de perfil i ja són molts els que diuen és una nova era de Lady Gaga. N'estarem pendents. En fi, hem d'esperar. Abracadabra. N'hi ha d'altres que la veuen força desapareguda i entenen que després de la seva gira Mayhem Ball, doncs potser s'hauria casat en secret amb el seu promès, amb Michael Polanski. Tampoc en tenim ni idea. El que sí que et puc avisar és que el 25 de setembre doncs els tindrem en directe als Catarres amb la Mercè de RAC 105. Aquesta la cantaran segur en directe, diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se...

les moltes cançons que ens ha regalat Ariana Grande, que s'ha retirat de forma indefinida i contents estem que així ho hagi decidit. Sempre la salut per endavant. Aquí teníem el seu problema. I pocs, molts pocs, són els problemes que estan tenint darrerament els Tame Impala després del seu exitàs amb el Dràcula, amb Jenny. Ara tornen a col·locar la seva nova cançó al capdamunt de les llistes internacionals. Alguna cosa haurà tingut a veure la pel·lícula Spider-Man, on hi apareix a la banda sonora. El més nou dels australians sona així, es diu...

0: Si una cosa ha quedat clara, si algú encara podia dubtar mínimament de la repercussió que té Aitana, és que sí. Després dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi, la catalana ha demostrat que és una gran, gran superestrella. Així finalitzava cada concert.
1: La teva música
2: amb Héctor Huguet.
0: I en l'última més amb una reivindicació de l'ús del català. Ella mateixa es va posar com a exemple, va dir que l'havia perdut una miqueta. No sé si heu vist encara el vídeo o no, s'ha fet força viral. Si no, et convido que el recuperis a RAC105, al nostre Instagram. Nova hora en marxa, són les 11. I avui més important que mai, l'ús del català, recordar-ho, és la Diada Catalana. Estem fent una programació especial a RAC105, que us parla l'Héctor Huguet. Fins les 2, ara amb Disturbed. The Sound of Silence. Bon dia!
3: Hello.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.
0: RAC.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: 45.712.
3: Em toca. Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
5: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
6: Citroën.
5: Condicions a Citroën.es.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
8: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
7: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 15.900 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
6: Citroën.
11: El setembre és increïble a Citroën Punès.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La casa dels teus artistes.

Primer va ser l'Olivia amb els tiets, després la Marina amb els figaflaues i aquest estiu clarament la gran protagonista ha estat la Julieta, la filla de Joan Dausà. Papi, posa-la al disc per seguir endavant en una jornada festiva. Avui, Diada Catalana, ho sé, programació especial, però hi ha una cosa que mai canvia. I és que cada divendres i cada dissabte, de forma rigorosa, mai fa vacances al ritme de la nit. Amb tot el Sorry Member, aquí un petit tastet.

És evident que Max Navarro ha caigut dempeus i després del seu pas per Operación Triunfo ens ha regalat dues cançons que no són moltes, però és que totes elles s'han convertit en èxits, almenys aquí a casa nostra. Aquest el segon, inigualable, per seguir amenitzant una jornada festiva, la Diada Catalana. Ara amb els Coldplay, My Universe.

0: Shape of You.
1: La teva música.
2: Rack Sensing.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
3: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Tradició, cultura i natura en família.
5: Lo 13 de setembre a Deltebre.
6: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita Deltebre, l'Ampolla i Amposta.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
8: Gaudeix per ser el club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos pack de 4. Si en compres 2, acumules 2,45 € al pròxim Secastalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
9: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.
10: I la propera parada és la Roca del Vallès.

0: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
1: RAC 105, la teva música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
2: Aquest és el so.

Alguna cosa ens deia quan Nil Moliner va oferir al Ginestar ser taloners del seu concert a Palau Sant Jordi que tard o d'hora, no sabíem quan, farien alguna cançó. Doncs ha arribat el dia i amb aquesta que es diu Amb qui estaràs, te la presentem a RAC 105. D'aquelles cançons que té de tot, eh? Melancolia, nostàlgia, cançó potent, cançó amb sentiment i amb, vaja, unes veus increïbles i una lletra brutal. Vinga, apuntada queda i de les novetats fortes, segur, en clau catalana. I nosaltres que seguim amb el so dance. Mira, de fet, Another, de seguida, Talk to You, abans Lorin i la cançó que li va permetre guanyar per segona vegada Eurovisió. De fons a RAC 105, això que es diu Tattoo. Bon dia.

Justin Bieber, aquí una de les que més ens agrada, RAC 105, obrint de nou el seu Purpose, un dels grans àlbums que ens presentava el 2015 amb aquest What Do You Mean. Sons més recents, més moderns, més fresquets, els que ens arriben des de Noruega. Atenció a aquesta nova aposta de RAC 105. Apunteu el nom, The Bausa, la cançó Magnet.

0: teva música
1: amb Héctor Huguet.
2: I també amb Rei, que és qui s'encarrega d'obrir i d'engegar nova hora amb això que es diu Where is my husband? 12 del migdia d'aquest divendres. Divendres festiu, divendres especial, divendres de Diada Catalana. Va, celebrem-ho amb bona música i amb baita.

0: tinc de tu.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
9: O bé aquesta?
10: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
10: Segurament t'estimo.
9: Tot i que aquesta altra...
8: M'avorraria sa memòria.
9: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
8: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
9: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
8: Marcos.
9: Els Amics de les Arts.
8: Maria Jaume.
9: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
8: Teràpia d'això.
10: Sense tu, jo no puc.
8: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
9: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
11: Com dius?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
8: Amb el suport de AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.

A la Diada Catalana no hi podia faltar la nostra artista més internacional, Rosalía, una de tantes, en aquest cas amb el Despecha, per seguir endavant i per donar-li el play a una de les cançons del moment, sens dubte. D'una banda, Karol G, de l'altra, Bruno Mars. Qui ens hagués dit que anirien a col·laborar? Doncs ho han fet, i no només ho han fet, sinó que han convertit aquesta balada en una de les grans de l'any. Es diu Still.

és experta en agafar grans clàssics, els hi dona un rotllet dens i sempre dona amb la tecla. Ho ha tornat a fer el Francesc Ugel amb aquest Jamaican Bam Bam, de les importants, de les grans, de les imprescindibles d'aquest estiu, que en breu us deixarem enrere. A punt, per aquí, la música dels Catarres per celebrar com Déu mana la diada, amb fins que arribi l'alba, però abans Taylor Swift i el seu Opalite.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
3: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
4: les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i, a més, pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
6: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
5: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai.
9: Música mestres.
10: I la propera parada és la Roca del Vallès.
8: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la festa major de la Roca del Vallès
11: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
10: Una nit amb molta...
12: Feta!
10: Us esperem a partir de la 1 de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
13: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
8: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la Gira 105.
11: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
14: Hi, everyone, it's Teddy Swim.
15: Give it up for Teddy Swim.
16: Això és RAC 105.
17: No podràs canviar d'emissora.

aquella persona que ho sap tot, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Jo masses coses no sé, però, home, si m'hagués d'arriscar diria que el següent artista és d'aquells 100% versàtils. Com a mínim ha demostrat Alfred García, que sap tocar tots els pals. Si a mi em preguntes, el seu punt fort és la rumbeta catalana.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

Que no pateixi Rihanna, que la música no s'atura tampoc avui dia festiu, divendres de Diada Catalana, i seguim ara amb una de les artistes que podreu gaudir en directe en breus, 25 de setembre. Avinguda Maria Cristina, Mercè de RAC 105, allà hi serà per cantar cançons com aquesta, Maria Jaume. Festa i drama.

0: Ha estat la cançó que més ha sonat a les ràdios catalanes aquest mes d'agost, que hem deixat enrere. No sé si això vol dir que és la cançó de l'estiu, però, home, de les fortes és indiscutible. Banda Neon, Buhos i Mon DJ per començar nova hora amb això que es diu El Ventilador. És la una d'aquest migdia de divendres, festiu, programació especial, estem celebrant la diada.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Amb tots els èxits de Rack 105, ara amb Harry Styles.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 15.900 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services. Citroën. El setembre és increïble a Citroën Ponés.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Doncs ja s'acaba l'estiu.
8: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
7: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
8: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
7: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música mestres.
11: I la propera parada és la Roca del Vallès.
0: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès
12: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
11: Una nit amb molta...
13: Feta!
11: Us esperem a partir de la 1 de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
14: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
0: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la Gira 105.
12: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
1: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
0: Aquest és el so...

El repertori musical d'Aitana és enorme, però aquesta va ser una de les més celebrades als quatre concerts del Palau Sant Jordi el 6 de febrero. Clar, dels concerts d'Aitana em quedo amb diverses coses. Una d'elles, evidentment, el discurs que va fer sobre la importància de l'ús del català. Però l'altra va ser l'aparició, per sorpresa de tots, de Martin Garrix l'últim dia, damunt de l'escenari. Em vaig quedar com, què? Què acaba de passar aquí? Una Aitana que no ens deixa de sorprendre, igual que ho fa encara camí dels 70 anys amb la tonteria Madonna, amb un nou disc sota el braç i col·laboracions de luxe, com aquesta amb Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: als Coldplay amb el seu We Pray i d'una de les grans bandes del segle XXI a una banda que debuta, de fet, avui, Diada Catalana. És el primer cop que sonen a RAC 105 i, de fet, espero que sigui la primera de moltes, d'un duet format per l'Arnau, d'una banda de Vilafranca del Penedès i de l'altra d'en Roger, des de Terrassa. Han fet un tàndem, un grup que es diu Gorra Neta, i la seva primera cançó, ja veureu, s'enganxa moltíssim, és divertida com ella sola i parla d'un nen que es perd a la muntanya. Explica la història, també, ja de pas, d'una tal Marta. Així és com es diu la primera cançó de Gorra Neta.
1: Em desperta una companya perquè...

Ha estat un any força intens per Meghan Trainor. Se n'ha parlat moltíssim de l'artista, no només per la seva pèrdua de pes, sinó pel seu nou disc, Toy With Me, el 24 d'abril. Va veure la llum al seu setè treball d'estudi i va anunciar una gira que va cancel·lar, finalment, a última hora, per dedicar-se exclusivament a la seva vida familiar i als seus tres fills. L'últim, per cert, va néixer mitjançant gestació subrogada, que també va generar força polèmica. En fi, sigui com sigui, la vida personal ens és força igual. Una de les darreres cançons, els últims èxits, és aquest Criminals, amb el qual nosaltres seguim avançant per donar-li el play a una nova cançó dels Catarres, Diumenge sense drama.

0: cada any és el mateix. Sempre la gent comença a especular sobre el possible retorn de Rihanna, tant a la música com als escenaris. Jo, què vols que et digui? Arriba un punt que ja... Mira... No vull fer-me il·lusions. De moment, aquí tenim el Love the Way You Lie.
1: La teva música...
2: Amb Víctor Huguet.
0: La il·lusió ens la porta la Ramolet, que s'hi posa a partir de les dues per seguir acompanyant-te i posant-li banda sonora a aquesta diada catalana. Avui dia festiu, espero que estiguis genial des de l'altra banda i salutacions de part de l'Héctor Huguet. Aquesta nit, per cert, el ritme de la nit, eh? A partir de les 9 et deixo amb el més nou de Miley, es diu Bass Persuades. Adéu.

0: Dai, dai, és Shakira amb aquesta cançó que l'hem escoltat moltíssim aquest estiu i que no ens la podem treure del cap.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos en un dia tan especial com avui. Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, i ho estem celebrant, com sempre, amb el bo i millor de la teva música. I no se m'acudeix millor manera de fer-ho que amb una cançó en català. Va, aquest és Nil Moliner. Això es diu Ara. Benvinguts. No hi...

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Doncs ha estat una de les cançons de l'estiu en català, si no la cançó de l'estiu en català. És Joan Dausà amb Mamaduixa. Déu-n'hi-do quin tàndem, quin duet. Inesperat, per altra banda. I que bé que els hi ha quedat aquest Papi posa-la al disc. A més que continuem acompanyant-te des de RAC 105. I ara, Locked Away.

Doncs aquí Ivan Herzog, amb aquesta meravellosa cançó que es diu Des de lluny. Artista a tenir molt en compte. I mira, des de lluny és d'on arriba la propera protagonista, directament des d'Austràlia. Ella és Sia i això és Chandelier.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carrer.
3: Aquest duo està per llepar-se'n els dits amb el meló sense pell de granota origen Espanya a un preu imbatible de 55 cèntims al quilo i la costella de porc origen Espanya a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. De l'11 al 13 de setembre.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carrer.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
0: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
5: Potser aquesta?
0: O bé aquesta?
6: Diumenge sense drama.
5: I què me'n dius d'això?
6: Segurament t'estimo.
0: Tot i que aquesta altra...
7: M'avorraria sa memòria.
0: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
8: Què?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
0: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
9: Marcos.
0: Els Amics de les Arts.
9: Maria Jaume.
0: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
9: Teràpia de xoc.
10: Sense tu, jo no puc.
9: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
0: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
8: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
9: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
9: Aquest és el so...

Sensei, nova artista, nou nom aquí a RAC 105. Amb aquesta meravella, la cançó es diu Animal i te la proposem perquè està sonant a tot el món directament, I mira, una bona manera de seguir passant aquest 11 de setembre és tornant a casa i recuperant una d'aquelles cançons que segur que has cantat a ple pulmó moltes vegades. Aquests són els Tiets i aquesta és una de les seves cançons clàssiques que es diu

hi ha res que es trenqui com un cor. Sí, aquesta és la frase literal que diu Miley Cyrus. Aquí encara li podíem dir Miley Cyrus, perquè ara ja no. Ara s'ha canviat el nom. Ara és simplement Miley. Així ens ho ha traslladat amb el seu nou treball, el seu nou disc, que per altra banda recomano moltíssim. En fi, continuem avançant, va, i ara ho fem amb una cançó que està molt de moda. Gràcies a la pel·lícula Spider-Man. Estem parlant d'això, que es diu Loser i que signa Tame Impala, sonant aquí a Rock 105.

0: Déu-n'hi-do amb Bruno Mars, que ha tornat molt romàntic, com el nom del disc indica.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Perfecte per començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos en un dia especial com avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Ho estem celebrant, clar que sí, com Déu mana. Amb bona música, que ara mateix... Ja et dic que els més nostàlgics de la zona els hi caurà potser una llagrimeta amb aquesta, eh? A mi em passarà. Perquè l'hem ballat fins a la sacietat, aquesta que té una bona pila d'anys, de Kevin Little, i que segur que recorda ja els primers compassos. Es diu Tan Miom.

Anti-Hero és una cançó de Taylor Swift que parla, doncs, de creure en un mateix, bàsicament. I atenció, perquè s'han unit tres persones que són molt estimades a Catalunya. Dos formen part de la mateixa formació i són germans. L'altre s'ha unit a ells. Jo crec que amb aquestes pistes sabem perfectament que estem parlant de Gina. Està per un costat, per l'altre, Nil Moliner. Amb qui estaràs? Brutal.

0: you've got.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Catalans.
3: Aquest any sí.
2: Ara sí. Ara és la bona.
3: Ara més que mai.
2: Ara ja sí. Que sí, que de debò que sí. Ara ja és l'última. I de veritat que sí.
3: Som
2: que
3: conscients que fa mandreta una mani quan el dia 11 cau en pont.
2: Però aquest any no podràs dir que no. Ara és l'hora d'anar a la platja.
4: Ara entenc perquè aquest anunci que has posat no diu res de la samarreta, perquè no fa falta, no?
5: No, clar.
4: Estarem a la platja. Per tant, les sigles ANC podria ser Assemblea Nudista de Catalunya.
5: M'encanta.
4: Anem tots amb pilotes a la platja.
5: M'encanta.
4: Assemblea Nudista de Catalunya.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Sé que la primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó vaig pensar que potser tenia un punt underground amb aquest so tribal house, no, podríem dir, però m'equivocava. Bàsicament perquè és un èxit internacional, eh? Està sonant per tot arreu aquest Jamaican Bam Bam. I, evidentment, aquí a RAC 105 vam decidir també posar-la a sonar aquest estiu i encara segueix cuejant i el que li queda. Perquè dona bon rotllo, perquè té bon ritme, com, per exemple, també ho té aquesta de Dua Lipa. Això es diu Training.

Quan et penses que ho saps tot i poses masses barreres, fa que la relació que acaba de començar vagi pel pedregar. Bàsicament és el que diu aquesta cançó de Teddy Swims, que es diu Mr. Know It All, i que és una de les importantíssimes també en aquest inici de temporada de RAC 105. I això que no para, David Guetta tampoc. El tio va de cabina en cabina i, a més, no para de produir, que jo no entenc quan ho fa. Ho deu fer a l'habitació d'hotel, perquè no m'ho explico, sinó que no pari de treure grandíssimes cançons i les fa ell, eh? Don't fe, perquè el seu Instagram només fa que penjar quan està editant, quan està produint les cançons com aquesta. Això es diu I'm Good.

0: cançó del món, no ho dic jo, eh? És que es diu així, Best Song Ever, i és la proposta de One Direction. Quin èxit. Va, i continuem avançant.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Amb un dels noms del cartell de la Mercè de RAC 105. Els Amics de l'Azar segurament t'estan...

0: Martina Codina Best Moments.
1: Avui la Danae Borrat, que ens encanta.
2: Ens encanta quan hi ha eleccions, en una època d'eleccions.
3: Entes erecció.
2: Quan hi ha ereccions. Ereccions no, eleccions. Pots contestar de les dues maneres.
3: Preferiria parlar d'ereccions que d'eleccions. Quan hi ha ereccions sempre vas
2: a palpar. Per exemple, no sé, seria el verb...
3: Palpar. S'ha de palpar, sempre.
2: Sempre palpes a l'erecció?
3: S'ha de palpar. Home, per favor.
4: Sí, cosa, és quan passa per l'efectivament...
5: Sí.
4: A mi no em va palpar mai cap erecció, vull dir que...
2: No, no tenies ereccions?
4: Sí, i tant que en tenia.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

0: No ens enfiem, no guardem el ventilador pel que pugui passar.
1: La teva música
2: amb Arnau Bolet.
0: Perquè encara que hagin baixat una mica les temperatures, jo crec que l'estiu en qualsevol moment torna a treure el nas i hem de tornar a engegar el ventilador i el que faci falta.

resaven, cridaven que no s'acabés l'estiu perquè havia nascut allà una història d'amor molt maca, una història que tenien por que amb el final de l'estiu arribés també al seu final. En fi, els Figaflaues, que acaba de sonar aquí a RAC 105 i que dona pas a un artista internacional de bandera, si em permeteu. Ell és Alex Warren, amb aquesta grandíssima proposta que es diu Fever Dream.

David, que aquí deia que havia nascut amb el cor trencat, però no em crec absolutament res, perquè jo el veig molt enamorat de Dove Cameron, que, de fet, no fa pas gaire es van casar. Va, i ara anem a per una cançó en català, perfecta per aquest 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i ho fem amb Soc un Bohemio. Ha sonat molt aquest estiu, concretament a l'agost, eh?

Aquí Ariana Grande ens donava un missatge molt contundent sobre el hate, sobre que la gent parlés d'ella, deia yes, and... Va, continuem avançant i ho fem amb els Catarres, que els tindrem també el dia 25 de setembre a la Mercè de RAC 105.

0: Lady Gaga, Just Dance, sonant a RAC 105.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: I jo que m'acomiado, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos, de seguida s'hi posa l'Enric Font, per tant, ni en moguis, a seguir gaudint d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, d'aquest 11 de setembre. Marxo amb Dràcula. Una cançó de Tame Impala amb Jenny, que ja la podem considerar també nova catalana, tu.

0: És Adela, una altra de les bones propostes que ens agrada que soni amb força aquí a RAC 105. És la més recent, eh? Aim in L.A. Així comencem nova hora d'aquesta programació especial de la Diada de Catalunya.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Què tal, com ho portes? Les salutacions d'Enric Font. Doncs això mateix, avui programació especial, Diada Nacional de Catalunya, amb bones referències, això sí, acompanyant amb la teva música fins a les 9, que estarem aquí, eh? Hola! Vinga, va, que arriben els tiets amb el seu tàndem.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el millor.

Aisy i Julieta. Una altra de les cançons que ho ha patat fortíssim aquest estiu. I que ens agrada també que sonin força, eh? Papi, posa-la al disc. Joan Dausà amb Mamaduixa. Déu-n'hi-do, aquests sí que fan un bon tàndem. Va, seguim amb més. Ja saps, la teva música amb un servidor, Enric Font. Avui una programació ben xula i especial. I al tanto, perquè hi ha preparats per aquí bones referències, com per exemple la de David Guetta amb Tay Swims i Tunes and I. Déu-n'hi-do, quina colla. Gone, gone, gone. Abans, un dels clàssics de Taylor Swift. Va, puja volum.

0: El so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona.
1: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
1: Més moderna.
0: Més potent.
1: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
2: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

Ben bé que és d'aquelles dolces, d'aquelles tendres. Podria dir que és una de les cançons que més m'emociona actualment de les que sonen aquí a RAC 105. És el gran Max Navarro que ens porta aquest inigualable. Sí, ell ho és, inigualable. Amb un talent brutal. Va, seguim amb moltes més. Com sempre, un plaer acompanyar-te també dies especials com el d'avui. Salutacions a Enric Font. Tanto perquè anem amb la una de les més mítiques de Justin Bieber. You know you'll...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bé, ja som a casa.
3: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
3: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
4: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
10: I tu quina ràdio escoltes?
9: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105! Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

0: 2026, en aquest cas DJ Goja, al costat de Jason Derulo, amb això, Mi Chico. Oh yeah, és com místic, però alhora també enganxa moltíssim. Vinga, va, seguim amb més. Com sempre, un plaer acompanyar-te. Avui, divendres, sí, és Friday, i per això, de seguida punxarem el so de Riton, de The Crawlers. Friday, way, and then more. Però abans, temes com el de Another Talk to You o aquesta de Tiesto amb Karol G.
1: La teva música
2: amb Enric Font.

perfectes per dies com avui, que és divendres, sí. Riton, The Nightcrawlers, Friday, wake up the morning now. Vinga, en pocs minuts arribarem a les 6 d'aquesta tarda, tarda de Diada Nacional de Catalunya. Yeah. I al tanto perquè anem amb una de les més recents, en aquest cas és el so de Miley, que ens porta aquest bass...

0: fórmula secreta per reinventar-se, perquè ho ha fet infinitat de vegades al llarg de tota la seva carrera, i que no és curta, precisament. No, no, no, no.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Aquí la tenies amb Bring Your Love, una bona referència que ens porta al costat de Sabrina Carpenter i que hem fet servir per iniciar una altra horeta al teu costat, quan passen ja uns minutets a les 6 de la tarda. Com ho portes? Va, que anem amb clàssics, com per exemple aquest dels One Republic.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
3: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 15.900 euros.
4: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
6: Citroën.
4: El setembre és increïble a Citroën Pones.
7: Escoltes tots els èxits de la música.
8: No podràs canviar d'emissora.

queda poquet, eh? Ja queda menys per acomiadar-nos definitivament d'oques grasses, i per això de tant en tant també ens agrada repassar temes d'aquests de pell de gallina que ens porten com elefants. Vinga, va, que continuem en aquesta diada tan especial, Diada Nacional de Catalunya, aquí a RAC 105. Salutacions a Enric Font. Hola, tot bé, no? Sí, jo suposo que sí. Vinga, va. En tenim més. Al tanto, perquè en una estoneta el treball de Damiano David, Told to Me, però abans... El so de Katzai ens porten aquest Animal.

Una altra de les referències que ha triomfat a les pistes de ball, també ho ha fet aquí a RAC 105, amb aquest Jamaican Bam Bam. Vinga, va, continuem. Salutacions a l'Enric Font, al tanto perquè de seguida tenim per aquí els Este Comas, abans Nil Moliner.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 15.900 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
4: Citroën.
2: El setembre és increïble a Citroën Ponés.
5: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
6: No pots canviar d'emissora.
7: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
8: Quins seran els èxits del futur?
9: I'm Levirin.
10: Benson Boone. This is Dua Lipa.
11: This is Daniel Dyer.
5: La història continua. La teva música.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: 205 cavalls i només 4,3 litres?
14: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
15: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
16: Potser aquesta?
15: O bé aquesta?
17: Diumenge sense drama.
16: I què me'n dius d'això?
15: Tot i que aquesta altra...
18: M'avorraria sa memòria.
15: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
16: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
15: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
16: Marcos.
15: Els Amics de les Arts.
16: Maria Jaume.
15: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
16: Teràpia de xoc.
19: Sense tu...
16: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
15: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
20: Com dius?
15: Torna la Mercè de RAC 105.
16: Amb el suport de AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.
21: Teddy Swim.
22: Give it up for Teddy Swim.
16: Això és RAC 105.
15: No podràs canviar d'emissora.

càrrega Teddy Swims, que no deixa indiferent a ningú amb aquest Mr. Know-It-All, una de les bones propostes que també et fem aquest divendres aquí a RAC 105, amb aquesta programació especial que estem fent amb la teva música. Ole, vinga! Què tal, com ho portes? Salutacions a l'Enric Font. Va, per fer una mica de país, de seguida punxarem el so del Siderland amb el seu Tututurú, una de les que més ho ha patat aquest 2026. També ens agradarà repassar propostes mítiques com la de Pink Try. Però abans, mira, viatgem cap a Las Vegas amb la companyia dels Imagine Dragons, que ens porten un altre dels seus èxits, que sé que et flipa, que sé que et motiva i que et posa a tope. Això s'anomena Bone.

Mira que és maca, aquesta història de Pink, una altra de les bones, que ens, ens venia de gust, escolta. Yeah. Try, try, try. Barre! Pocs minuts per les 7 de la tarda. Tenim moltes, Ja saps que no parem. Va, moment dels tiets. I d'això.

0: cantant durant tot l'estiu. Ah, que sí? Són la banda Neon amb els Búhos i amb Mon DJ, que no se'n perd ni una, tu, ni una!
1: La teva música.
2: Amb Enric Juan.
0: Amb el ventilador, que hem començat una nova hora al teu costat, aquest divendres especial. Especial Diada Nacional de Catalunya. Vinga, uns minuts de les 7, seguim amb moltes. Al tanto perquè de seguida... Aitana amb Superestrella. Abans ens quedarem amb Taylor Swift i el seu crew.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: 45.712.
3: Em toca. Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
5: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
6: Citroën.
5: Condicions a Citroën.es.
7: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
9: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música més 3.
11: I la propera parada és la Roca del Vallès.
10: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la festa major de la Roca del Vallès
12: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
11: Una nit amb molta...
13: Feta!
11: Us esperem a partir de la 1 de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
14: Home, Enric, jo...

0: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
2: La casa dels teus artistes.

És el so per excel·lència a càrrec de Sabrina Carpenter amb aquest rotllet tan descarat i tan sensual ens porta el seu espresso. Canto igual. Ai! Vinga, va, seguim amb moltes més. Déu-n'hi-do, quina tenim liada aquesta tarda, eh? Home, és una tarda diferent. I xula, això sempre. Val, tanto perquè en una estoneta recuperem el so dels Maroon 5, el seu MEP. Abans, una d'aquelles que té un punt fosc, però que ens encanta. Olivia Rodrigo i el seu Drop Dead.

aquell moment que sembla que se li acabin les piles, com ens passaven els Wallmans. És el so de Chapel Roan amb aquest Good Luck Babe. Que nosaltres continuem aquí, RAC 105, la teva música, un servidor, l'Enric Font, al tanto perquè arriba Maria Jaume, que estarà present amb nosaltres a la Mercè de RAC 105 el 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina.

0: És el gran Teddy Swims recuperant un dels seus èxits que també ens flipa escoltar-lo de tant en tant aquí a RAC 105, el seu Bad Dreams. Oh, mama! Vinga, va, seguim amb més. Salutacions a Enric Font. Al tanto, perquè en una estoneta recuperarem l'essència dels Magic amb el seu Root. Però abans, mira, uns altres que ens acompanyaran a la Mercè de RAC 105. Recorda, el 25 de setembre, el divendres, a l'Avinguda Maria Cristina, us esperem a tots, que tenim la companyia dels Catarres. Amb temes com aquest, diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
5: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
6: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
7: Tradició, cultura i natura en família.
6: Lo 13 de setembre a Deltebre.
7: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita Deltebre, l'Ampolla i Amposta.
6: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
7: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
8: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
9: Potser aquesta?
8: O bé aquesta?
10: Diumenge sense drama.
9: I què me'n dius d'això?
10: Segurament t'estimo.
8: Tot i que aquesta altra...
9: M'avorraria sa memòria.
8: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què?
12: Torna la Mercè de RAC 105.
8: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
12: Marcos.
8: Els Amics de les Arts.
12: Maria Jaume.
8: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
12: Teràpia de xoc.
13: Sense tu, jo no puc.
12: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
8: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
11: Com dius?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
0: RAC 105, la teva música.
12: La ràdio dels teus artistes preferits.
8: Aquest és el so.
12: Aquest és el so.

que enganxa i que, a més, allò que no pares de cantar, dona un bon rotllo. El so de Carly Rae Jepsen amb el seu Call Me Maybe. Anem aproximant a les 8 del vespre d'aquest divendres, un divendres diferent, especial. Home, Diada Nacional de Catalunya, escolta. Això sí que toca, com diria aquell. Vinga, va, que seguim amb moltes salutacions a l'Enric Font. Al tanto, perquè arriba per aquí Tip Bausa. Una vena enèrgica que enganxa, precisament. Magnet.

0: diria que m'ha flipat, m'ha sorprès moltíssim aquesta gran col·laboració de Karol G amb Bruno Mars. Es diu Still.
1: La teva música amb Enric
0: Font. Ole, come on! Així hem volgut començar l'última horeta juntets d'aquest divendres. Divendres especial, ja saps, amb aquesta programació de la Diada Nacional de Catalunya. Bons minuts a les 8. Seguim amb moltes salutacions a Enric Font. Hola, què tal? Com ho fas? No sé què he dit, com ho fas o com estàs? No em facis cas. Mira, tot és un rodolí, tot. Va, que arriben per aquí els Coldplay.

boca m'enganxa, moltíssim. I segur que també l'has estat cantant durant tot l'estiu. El so que ens porten en Joan Dausà i Mamaduixa, papi, posa-la al disc, amb la Julieta, Julieta. Va, seguim amb més. Moment de viatjar cap a l'any 2001 amb el so de Sofia Alix Bestos.

d'aquesta mateixa setmana. El so de Gorraneta. Ens porten això que es diu Marta. Mira, li pots dedicar a la teva amiga Marta, clar. Per què no? Per què no? Va, seguim amb més. Salutacions a l'Enric Font. Atenció, perquè de seguida l'Aitana. Amb la seva connexió psíquica abans, una de les primeres de Miley Cyrus.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Catalans.
2: Aquest any sí.
1: Ara sí. Ara és la bona.
2: Ara més que mai.
1: Ara ja sí. Que sí, que de debò que sí. Ara ja és l'última i de veritat que sí.
2: Som conscients que fa mandreta una mani quan el dia 11 cau en pont.
1: Però aquest any no podràs dir que no. Ara és l'hora d'anar a la platja.
3: Ara entenc perquè aquest anunci que has posat no diu res de la samarreta, perquè no fa falta, no?
4: No, clar.
3: Estarem a la platja. Per tant, les sigles ANC podria ser Assemblea Nudista de Catalunya.
4: M'encanta.
3: Anem tots amb pilotes a la platja.
4: M'encanta.
3: Assemblea Nudista de Catalunya.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: Escoltes tots els èxits de la música.
0: RAC 105.
6: This is Kevin Parker from Tame Impala.
7: Hi, this is Jenny.
5: No podràs canviar d'emissora.

no dissimulis que tu també l'has cantat alguna vegada. Ah, so de Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink, que enganxa molt. Però molt, molt, eh? Dracula. Què, anant cap a sopar, no? Que ja va sent hora, escolta'm, bon profit si vas, vas al liu, vas al liu. Bueno, nosaltres continuem, al tanto, perquè de seguida el so d'Another, una de les cançons que ha donat la volta al món, sobretot per les pistes de ball, com està triomfant el seu A Told To You. Abans, arriben els Figaflowers. Va, anem a ballar aquest mossego. Man.

0: Hijo. És que les canto totes. És inevitable, ho sento, eh? Ja demano disculpes perquè...
1: La teva música...
2: Amb Enric Font.
0: Se m'enganxen totes. Bom, aquest Hey Hopes, que pràcticament toquem el dos, sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Salutacions d'Enric Font, m'encanta compartir dies xulos com el d'avui, Diada Nacional de Catalunya, home. I demà hi torno, eh? Evidentment. A les 5 aquí, com un clau. Ara no desconnectis, que arriba l'Héctor Huguet amb el ritme de la nit. Apa-li, xau, pescau!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Héctor Huguet.

0: Addictiu, com sempre, el so de la italiana. Ens encanta, Gala Rizzato, sí o no?
1: M'ha pillado,
0: sí, sí, con el carrito de l'helau, eh?
2: Sí.
0: En fi, les 9 de la nit, salutacions de part d'Electroguet, el Suddenly des de l'any 1997, per ara sí donar el tret de sortida a una nova edició del Ritme de la Nit. I avui, que és dia festiu, que segurament tots esteu ja gaudint d'un pont llarguet, llarguet, allà on siguis, des de l'altra banda, et saludo, et dono un petonarro, mira aquí, mua! Hola, aquí el tens i et recordo que aquest programa mai descansa, mai fa vacances. Com cada divendres, en aquest cas, ens posem als comandaments de RAC 105 i fins les 12, 3 hores, va, per gaudir plegats del millor so dance de tots els temps. El Suddenly, va, la deixem enrere i li donem el play a una cançó que ja té 2 dècades més, fins i tot. Ens arribava l'any 2005, ja sona per aquí de fons, i ens la presentava Oreja. Això es diu Vacilando, i com diria aquell, hay que saber subir y bajar. Aquí el tinc.
3: Hay que saber subir y bajar.
0: Vinga.

0: moment.
1: I'm a fireball.
2: Divendres i dissabtes, de 9 a 12.
3: Amb Héctor Huguet.
2: Només a Rec Sensi.

0: Detroit.
1: Put your hands up for Detroit. Les mans a l'aire per Detroit. Que Detroit ni que Detroit. Avui per Catalunya, home, per favor. Diada catalana, dia festiu. I a més ha caigut aquest any, home, en divendres, eh? Ens queixarem, tu.
2: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
1: Vinga, ho estem celebrant de la millor manera que sabem a RAC 105. Va, aquest dia festiu, diada catalana, allà on siguis, amb el millor So Dance i Remember de tots els temps. Ja saps, el ritme de la nit, el programa que mai fa vacances. Ara, amb el Put Your Hands Up for Detroit, de Fede Legrand, a les nostres esquenes, i donant-li el play a aquesta delícia de l'una.
3: El ritme de la nit, divendres i dissabtes, de 9 a 12, amb Héctor Huguet.
1: I això, hortera, però que ens encanta, que es diu Baila mi ritmo.

0: estel·lar. Una paraula, tres síl·labes, defineixen aquest Baker Street de Michael Mind, que ens presentava l'any 2009, per ara rebre com es mereix una cançó que va marcar tota una generació. Més de dues dècades, any 2005, a RAC 105, recuperant aquest Remember de Paquito. Cançó canyera, eh? Avui, tela, avui.
1: Comencem forts.
0: Amb això que es diu Living on Video. Jo de tu aniria pujant el volum, va.

0: David Guetta, Chris Willis. Bon tàndem, aquest parell. Déu-n'hi-do, l'any 2007 ens presentaven aquest Love Is Gone.
1: Aquí hay nivel.
0: Doncs sí, massa més no se li pot demanar aquesta cançó. En fi, seguim avançant. Nova jornada de divendres, avui més especial que d'acostum, avui Diada Catalana, i ho celebrem, doncs, com sempre, RAC 105, va, amb el millor so dance de tots els temps. Ara, una cançó, doncs mira, que ens arribava més o menys per aquelles dates, també. Alhora que arribava Love Is Gone, doncs un tal Àlex Gaudino ens feia arribar aquest mític Destination Calabria.

0: Sash i el seu Stay, I had a dream last night, diu. Mira, si t'explico el somni més estrany que he tingut aquesta nit, és que estava com fent ràdio, però des de dins o darrere, de fet, d'un armari, de cop apareixia el Buscarons i apareixia la Mònica Usar. O sigui, una cosa...
1: Humor!
0: Sí, sí, raríssima, que m'he llevat i dit, però això què és? En fi, va, deixem de parlar del meu somni. Parlem del que és important, i és que avui és un dia festiu i a RAC 105 per celebrar la diada, doncs de la millor manera, com sempre, amb el ritme de la nit, amb el millor sodens de tots els temps i amb cançons com aquesta que ens arribava l'any 1996. Apunta!
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.

0: Els Corona deien The Rhythm of the Night en anglès, Mystic, ritmo de la noche, a nosaltres ens agrada més en català.
1: El ritme de la nit, de 9 a 12, a RAC 105.
0: I més avui, que és la diada, no? Doncs va, seguim endavant, deixem a Mystic enrere, de seguida Room 5, Oliver Chipman amb el Make Love abans. Atenció, perquè és l'hora...

una de les grans veus i una de les grans referències del Chicago House, Byron Stingley, amb els seus aguts impossibles i això que es diu You Make Me Feel. Seguim avançant i ens plantem a l'any 1999, finals dels 90, amb Junior Jack. Segur que la recordes, es diu...

0: Per favor.
1: Centra't un poquito, hombre, centra't un poquito.
0: Sí, sí, m'haig de centrar una mica. Em sona el Can You Feel It de Gene Rhodes i ja doncs, se'm para el cap una mica. En fi, aquest gran tema del 2003 per seguir avançant. Nova nit de divendres, família. De seguida, What is Love? Ni presentar-la cal pràcticament la cançó de Hathaway. També Madonna, amb una de les mítiques, amb el seu Vogue. O ara plantant-nos ni més ni menys que una temporada molt recordada i una temporada carregada de cançons dents de primeríssim nivell. Viatgem a l'any 2010 al ritme de Ina. Sun is up. Oh!

0: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
1: el 94.543. 94543.
0: Sèrie...
1: 103.
0: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: Si una cançó és immortal,
3: sona el ritme de la nit.

0: aquelles cançons per tancar els ulls, deixar-te endur simplement pel so de la música i el ritme de Peter Schilling amb Stereo Act i Jacques Roper recuperant el Terra Titanic. Com estem, família?
1: De moment estamos muy bien.
0: Sí o no? Doncs vinga, jo que me n'alegro. Ara seguim, va, camí de les 11 de la nit a RAC 105, més so Remember, més so Dance, ara més Stardust. I això que es diu Music Sounds Better With You. Una veritat com un temple. La música, millor en companyia.

0: Cançons que 20 anys més tard encara ens arriben al cor, com és aquest Every Time We Touch. Em va marcar una barbaritat a mi aquesta cançó. I mira que només tenia 10 anys, imagina't. I aquí la recuperem per començar nova hora al ritme de la nit. Benvinguts, benvingudes, poseu-vos còmodes si acabeu de sortir d'un restaurant, no? Que és divendres festiu, segurament teniu vacancetes des d'ahir, un pont llarg, no?
1: Maravilloso, espectacular!
0: Doncs celebrem-ho, va, celebrem la Diada Catalana de la millor manera que sabem a RAC 105, amb bones cançons i, en aquest cas, programa Remember, amb els millors clàssics de la música dance. De seguida, és que poca broma, amb els artistes que tinc preparats. Safri Duo, Daft Punk, Milk and Sugar, amb la seva versió de Let the Sunshine, o ara Rick Astley, la versió més contundent que va fer DJ Lassa del Together Forever. Bona nit!

0: agafant una cançó de Whitney Houston i una cançó dels U2, sacsejant-les, totes elles, per aconseguir un còctel més que selecte que es diu Take Me to the Clouds Above. Una cançó meravellosa per donar pas a una mica més contundent, ja veuràs.
1: Toma, toma, toma!
0: Vinga, va, anem a pujar les revolucions. Festa i de la bona fins les 12.
2: I festa, noi!
0: Ara el ritme de New Limit.

0: Compte amb el que toques, eh?
1: Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres, de cop som els 2.000.
1: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal.
1: Màxima potència.
0: Els 80.
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
1: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
0: El ritme de la nit.
1: Només a RAC 105.

0: La cançó és boníssima, al final és estel·lar. Elisir, Gigi D'Agostino, i mira, precisament també per aquelles dates ens arribava aquesta cançó. Eren els inicis dels 2000, i una cançó que parla de que hem de mirar endavant, deixar de mirar enrere, que és precisament tot el contrari que fem a RAC 105 amb un programa, en aquest cas, amb Sorry Member. En fi, arriba Gita, No More Turning Back.
1: És el ritme de la nit.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah. Can't touch this.
2: Fun Factory, amb el Celebration. Vinga, va, avui que estem celebrant la Diada Catalana, doncs ara una cançó. Aquesta sí que és per dir oh yeah, perquè poques cançonetes tenen més rotllasso que aquesta de MC Hammer. Es diu You.

0: Lucky Twice, recordant-me la sort que tinc de presentar aquest programa i de gaudir amb tots vosaltres, els amants del dance, del millor so remember de tots els temps. Família, fins aquí, demà més, i esperem que millor.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Salutacions, i us deixo amb una última cançó per arribar a les 12. Yves La Rock, Rise Up. Adéu-siau.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà, a les 9 de la nit, t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.